0: els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

d'avui i d'ahir. La millor música per sentir.

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
1: S'escapó d'una càrcel d'amor i un delirio de alcohol de mil noches sin vela.
0: Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir-se

setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit, que tremolaré com el primer dia i quan

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: Desnúdame.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
5: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
6: Si no sou socis, a Ebretiques.
5: Servei de bus gratuït.
6: 27 de juny.
5: 27 de juny.
6: La nit que no et pots perdre.
7: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
8: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977-59-38-16.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
3: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models.
4: Vine a aprofitar-ho a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
1: Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
2: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Com cada any, amb l'estiu i Sant Joan, arriba la Festa Major de l'Ampolla. Nits màgiques amb orquestres, bous, menjars populars, revetlla, correfocs i el tradicional fi de festa amb la mascletada. L'Ampolla en festes. Te les pedràs?
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però a Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, a Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: Minuts passen de les 8 del matí. Molt bon dia. Aquí estem avui dimarts 23 de juny de 2026, hores abans de la revetlla de Sant Joan. I nosaltres pues, comencem el dia amb canes, amb energia, i això ho fem perquè és pues, gràcies a tu, claro. Aquí al De Bon Matí avui, òbviament, parlarem de Sant Joan. Parlarem d'algo que ahir comentàvem, que és sobre rituals de Sant Joan, però això serà d'aquí un ratet, amb Roger Franquet. Abans, però, tindrem l'espai de Laura Otero parlant d'adolescència, també l'informatiu amb Andrea Maqueda. Ens posarem al dia del que passa arreu del món amb els titulars en portada i tindrem també, entre altres coses, pues, la cançó en català del dia. Jo crec que no t'explicaria molta cosa més perquè el bo és que comencis amb nosaltres el dia, que ens acompanyes, que et deixes acompanyar per nosaltres i que ho anem descobrint junts. Així que mira, les 8 i 6, comença ara sí el De Bon Matí.
0: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Marie Curie va dir en el seu dia que la vida no és fàcil per a ningú, però hem de tenir perseverança i sobretot confiança en nosaltres mateixos perquè sigui així.
0: Imagina Ràdio, de bon matí, fins a les 9:30.

0: els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.
2: I escoltàvem la veu de Taylor Swift i ara és el torn dels Amaral. La cançó es diu El universo sobre mi.

0: Quasi les 8 i quart del matí i ara anem a fer una ullada als titulars en portada d'avui dimarts. Comencem amb la portada del periòdico. Cal dir que és el Tribunal Suprem condemna Ábalos per explotar la seva posició privilegiada en el govern. El Suprem sentencia per unanimitat l'exministre a 24 anys de presó i Coldo a 19 i deslliura el demà d'entrar a la presó. El càstig és per organització criminal, diversos cofets, malversació i tràfic d'influències. Més coses, i és que el Consell General del Poder Judicial acorda que s'investigui el jutge Peinado, però Peinado gràcies al vot de qualitat de la seva presidenta. El triomf de la Espinela a Colòmbia fa pujar l'onada ultra a Llatinoamèrica. Barcelona viatja a la Xina amb 16 empreses catalanes per atraure inversions. També diu que mor als 100 anys Alan Greenspan, expresident de la Reserva Federal. A nivell internacional, bueno, el Regne Unit concretament, diu Starmer, tira la tovallola. El líder laborista dimiteix després de la pressió del seu partit sols 2 anys després de la victòria electoral. L'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, és el favorit per tal de substituir-lo. I sobre aquesta nit diu que els bombers es reforcen davant d'una revetlla tòrrida. Un centenar de persones han sigut ateses a Catalunya des de diumenge per l'onada de calor. Anem ara a la portada de La Vanguardia. És, sens dubte, el tema, un dels grans temes del dia, i és que el Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. El tribunal fixa una pena de 19 anys per a Coldo García, soci de l'exministre socialista. Els jutges eximeixen el corruptor al demà d'entrar a presó i de tornar 3,7 milions d'euros. Feijó demana la dimissió de Sánchez i el PSOE repudia el seu exsecretari d'organització. També sobre Colòmbia, diu l'ultra de la Espriela, guanya les eleccions en una Colòmbia partida en dos. Starmer, dimiteix i obre la porta a Andy Burnham amb el laborisme enfonsat. Si no sorgeix un candidat rival, l'alcalde de Manchester serà elegit nou primer ministre a mitjans de juliol. I diu que el Regne Unit tindrà el seu 7è primer ministre en 10 anys d'ençà del sí al Brexit. Burnham es trobarà un país endeutat i amb un estat de benestar molt precari. També sobre el clima extrem, diu Europa, en alerta roja per l'onada de calor. A la portada del diari Ara, el Consell General del Poder Judicial inicia els tràmits per expedientar Peinado gràcies al vot de qualitat de la presidència. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció i imposa una pena de 19 anys i mig a Coldo i de 4 i mig al Dama per haver col·laborat amb la justícia. El tracte a l'empresari que no haurà d'ingressar a la presó ni tornar els diners indigna al govern espanyol. Més coses, adeu a Starmer, catifa per a Burnham, diu el titular. El missatge de Puigdemont de la victòria de Martí sacseja Junts. L'increment d'assemblees de mestres desborda els sindicats. I un apunt esportiu, diu Messi, ja és el màxim golejador dels Mundials amb aquests 2 gols que va fer ahir. Per acabar el repàs a la premsa general, anem al diari de Tarragona. Diu sentència de presó, Ábalos 24 anys, Coldo 19 i Aldama 4. El PSOE carrega contra la suspensió de la condemna d'Aldama, que al final no entrarà a presó per haver col·laborat, com dèiem fa un moment. Diu expedientat el jutge Peinado després de les acusacions a la Policia Nacional. A Tarragona, Waterloo demana a Jordi Sendra que no es presenti com a candidat. I també el titular diu no es van tirar de les roques, se'ls va emportar la corrent. Això sobre la tragèdia de l'Arrabassada. Diu que els testimonis desmenteixen les primeres versions sobre l'accident i apunten a les forts corrents de la ressaca d'aquella zona. Un apunt sobre el Mundial, diu Argentina guanya per 2-0 i Messi ja és el màxim golejador dels Mundials. Al Mundo Deportivo també el mateix tema, diu Messi, simplement el titular. Diu el doblet de Leo el col·loca en solitari com el màxim artiller de la història dels Mundials amb 18 gols, tot i fallar un penalti. També cal dir que avui hi ha diversos partits, com per exemple Anglaterra-Ghana a les 10 de la nit, Panamà-Croàcia a la 1 de la matinada i Colòmbia, República del Congo a les 4 de la matinada, a més de Portugal-Uzbekistan a les 7 del vespre. Més coses. Bomba Julián, diu el titular, i ell declara que ha perdut la transferència. Diu, la aranya va enviar un claríssim missatge després del triomf argentí, sol·licitant a l'Atlètic que el vengui. Va evitar citar el Barça, però se li va entendre tot. Diu, és que és el millor per a tots i que vol complir el seu somni. A la portada de l'Esport diu el millor de la història, fent referència a Messi. Aquest títol, per dir-ho així, que ha guanyat ara de ser el major golejador de la història dels Mundials de Futbol. En bàsquet diu el Barça cau a casa i la final es complica. Van quedar 80-88 davant del València. I acabem amb l'Esportiu. I més, i més, i més, diu el titular. Diu, ni fallar un penalti frena Leo Messi, que marca dos gols més per erigir-se en màxim golejador històric dels Mundials amb 18 gols. La victòria de l'Argentina contra Àustria garanteix l'accés de la vigent campiona als setens de final. També es parla de l'hoquei lliga d'hoquei de hockey sobre patins. Diu, l'Igualada, amb tota la il·lusió a Riazor, afronta el partit definitiu de la final a la pista del Liceu, que té molta més pressió. Serà avui a les 8:30 de la nit. I la lliga de futbol sala diu, la primera pilota de títol. El Barça serà campió si guanya el Pozo a Múrcia avui a les 7:30.
1: Imma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: Avi, me la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
7: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
6: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
7: JMS Vehicles Industrials.
0: De bon matí, a Imagina Ràdio.
8: I de seguida arribem a les 8:30, arribem a informatiu i ho fem amb la música dels Catarres. Joy.

0: De Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Guard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Guard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 76942.
0: De Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: És a les 8:30 del matí, és hora d'informar.

0: 600 plantes. Els agents també van detectar que el subministrament elèctric s'aconseguia de manera il·legal.
1: Un estudi impulsarà el REM adaptat com a eina de recuperació per a dones que han superat un càncer de mama.
0: La Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre finançarà més de 23.000 euros el projecte de recerca de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. L'estudi comptarà amb 20 participants que seguiran un programa d'entrenament durant 12 setmanes amb la col·laboració del Club de Rem de Tortosa. Els investigadors analitzaran l'impacte de l'activitat tant en l'àmbit físic com emocional, avaluant aspectes com la força, la fatiga, la qualitat de vida o els nivells d'ansietat. L'objectiu és determinar si el REM adaptat pot esdevenir una eina terapèutica útil en la recuperació de les pacients.
1: I en agenda, el Festival Riu de Veus tornarà a omplir el Castell de Miravet.
0: Este dissabte 27 de juny arriba una segona edició que combina música i patrimoni per posar en valor la diversitat lingüística del català. El concert reunirà tres artistes de trajectòries i procedències diferents: David Carabé, de Mishima, el músic de Flix, Xari Maresté, i la cantant lleidatana Meritxell Gené. Sota la direcció artística d'Eric Vinaixa, interpretaran cançons dels seus repertoris acompanyats d'una formació integrada per músics ebrencs. L'actuació, creada especialment per al festival, tindrà aforament limitat i ja es poden aconseguir les entrades al web del festival.
1: I Andrea, pel que fa al temps, com ho tindrem? Calor, això ho tinc clar? I què mos contes més?
0: Per supost, continuem amb la calor, perquè avui dimarts ens despertem amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor continuarà deixant-nos temperatures similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 37 i 38 graus a les hores centrals.
1: Molt bé, Andrea, pues a refrescar-nos durant el dia. I res, que ens trobem en un ratet exactament a les 9 en punt.
0: Fins després.
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Ebre Canvis, la tenda de recanvis d'automoció, engeguem la campanya d'aire condicionat. Compressors i filtres d'habitacle antialèrgics de tot tipus de vehicle, a més de tots els components per la reparació de sistemes de climatització per a que viatgis fresquet i segur. I no oblidis que també disposem de tots els recanvis de mecànica i electricitat de l'automòbil i maquinària agrícola. Ebre Canvis, des del 2014 oferint solucions. Avinguda Tarradellas 53, enfront del Parc dels Xiribecs, Amposta.
2: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
4: Bé, i arriba un dimarts més, un dia més per parlar sobre criança, adolescència, sobre algun dels temes que preocupen a adolescents i adults, clar que sí. Així que tenim en nosaltres ja Laura Otero. Laura, bon dia.
5: Bon dia.
4: Bé, anem a parlar sobre, bueno, sobre lo de sempre, sobre adolescents. Uh-huh. I un tema que segur que els preocupa, o que bon, està a l'ordre del dia.
5: És com una altament sensible. Lo bullying.
4: Bueno, un tema que s'havia de tocar en algun moment. No?
5: Sí, i que, bueno, que també m'agradaria, no?, pues poder tindre més temps per a parlar d'això, perquè al final no és... el temps que puc parlar és molt just, no?, perquè al final és un tema molt ampli,
4: complex,
5: molt ampli, sí. Molt complex, però, bueno, he intentat explicar quatre coses bàsiques i quatre consells que crec que ja poden servir.
4: Molt bé.
5: Vale. Bueno, és un tema que preocupa molt a moltes famílies, és veritat, i cada vegada està més a l'ordre del dia, no? Per desgràcia. No sempre és fàcil detectar-ho, perquè sovint passa en molt de silenci. No és una cosa que s'explique, costa molt. Molts adolescents no expliquen el que passa a vegades per vergonya, per temor, o perquè pensen que empitjorarà la situació.
4: Ja. Yeah.
5: Vale. Per això és important que els pares sapiguem què observar i com actuar. Vale?
4: Claro,
5: són dues coses importants.
4: Sí. Quan als mitjans se parla sobre el pitjor dels desenllaços que pot portar el bullying, no?
5: Uh-huh.
4: Sí que és veritat que moltes vegades els pares, en aquest cas, se solen com a autoflagelar de com pot ser que jo no ho hagués vist.
5: Uh-huh.
4: I, clar, jo crec que és important... bueno, és que els adolescents són molt intel·ligents.
5: Sí, bueno, i tot, camuflen,
4: no? Saben com tapar,
5: no?
4: Saben com camuflar, com tapar les coses. Vull dir que crec que al final aquesta culpabilitat se sent, encara
5: sí, pobrets,
4: que no s'hauria.
5: No? Vull dir, al final, com pots ocultar tot això, no? Imagina't com...
4: Claro.
5: Com estan... O sigui, claro, imagina't, no?, quan els pares després...
4: Claro, quan després se n'enteren. Se n'assabenten de tot, no?
5: Exacte, sí. Bueno, primer que tot, pues, bueno, que és lo bullying, no? Això ja és una cosa que se sap, que al final, sí, simplement dir que no és una baralla puntual, ¿vale? És una agressió repetida en lo temps. No són coses a nivell
4: claro.
5: Puntuals, de baralles, així que se poden donar per conflictes
4: dia, no?
5: Varis, sinó que al final és una agressió repetida. I que hi ha un desequilibri de poder, tant físic com social o psicològic, ¿vale? A vegades poden ser insults, burles constants, com a exclusió social, no? Humillacions, agressions físiques, ciberbullying a les xarxes socials.
4: Claro.
5: Vull dir que al final hi ha gent que potser ho associa a un d'estos punts que hem nombrat, però és que poden ser en totes les vessants, no? Vull dir... Llavors, pues, per estar bé, volia comentar-ho per a que perquè també se sàpiga que això també pot passar en xarxes socials, en escrits, en xats, on se critica un grup, critica una persona. Saps? Vull dir, al final se pot donar moltes circumstàncies. Vale? Senyals d'alerta que poden veure els pares? Pues, bueno, pues, molts adolescents no ho expliquen directament, però sí que és veritat que el seu comportament canvia. Vale?
4: Claro. Claro, passa que com a l'adolescència hi ha tants canvis,
5: ja canvia, no? I a vegades que és claro. El que parlem a diversos programes, no? De dir, pues bueno, si veiem que el xiquet està més sensible, si ve, és que poden ser moltes circumstàncies.
4: Claro,
5: també
4: claro.
5: Pot ser pel programa que vam parlar la setmana passada de la son, no? Més
4: claro,
5: irritable.
4: Sí,
5: claro.
4: Sí, és que poden ser tantes
5: sí. coses, no? Llavors, sí que és veritat que aquí hi ha canvis a nivell emocionals, no? Com ara, per exemple, pues, una tristesa, una irritabilitat, una baixa autoestima, ansietat, plor sense motiu aparent, no?
4: Claro.
5: I comentaris negatius sobre si mateixos. Vale? Totes aquestes conductes pues, ja et donen senyals. Sí que és veritat que tu has de saber què passa, que quan passen aquestes coses, tu pots preguntar si hi ha algun problema a classe,
4: claro.
5: Si ha passat alguna cosa algun company, si t'estan dient coses dolentes. Pots introduir-ho, no? Canvis de comportament. No vol anar a l'institut.
4: Claro.
5: Això ja ha de ser una cosa que mos ha de dir, ep, què està passant? Què passa? No
4: sí.
5: vol anar a l'institut? Si sempre va i no té cap problema, saps? Inventa excuses per a faltar, que si ara em fa mala panxa, que si ara no em trobo bé... Aquí també hem de veure
4: ja.
5: Què passa, no? Perquè
4: sí.
5: al final també pot ser que sigui així perquè està somatitzant, però també són excuses per no anar i evitar, no? Passar per tot això que viu el
4: claro.
5: Seu dia a dia. Baixa el rendiment acadèmic, és inevitable.
4: Claro.
5: I també deixa de fer activitats que li agraden, també és un indicador. Això també és per adonar-me en compte, no? Al final, jo que sé, pues, si tu penses en el final en un xiquet que saps que sempre va al futbol, que sempre té bones notes i ara de cop no vol anar a l'institut, s'està deixant el futbol,
4: yeah.
5: són indicadors a tindre en compte,
4: claro,
5: i a poder
4: passa, no?
5: tindre aquestes
4: ja,
5: converses
4: sí.
5: incòmodes, no? que són, però són converses en els nostres fills, no? Senyals físiques, no? És el que diem, pues, mal de panxa, mal de cap freqüents, és el mateix sobrepensar, estos com se diu, pensaments que no paren,
4: no?
5: Saps? Que no paren de
4: sí.
5: que és com a obsessius, no? Estos pensaments que em faran, avui que tocarà, perquè tal, perquè qual, això te genera al final un estrès i mals de cap perquè estàs agotat psicològicament, no? I és el mateix cansament, te provoca un cansament. Senyals digitals, també, perquè com si el bullying s'està donant a nivell de xarxes
4: claro.
5: socials, no? El cyberbullying, també veus nerviosisme quan estan en el mòbil, deixa d'utilitzar les xarxes de cop, de dir, no, és que ho he deixat tot, m'he deixat l'Instagram i dius, ui.
4: Això a esta edat, deixar-se
5: no,
4: les xarxes és raro.
5: Tu, mentre sí. ets una persona que tal, que qual, i ara te ho deixes de cop, què passa? S'angoixa quan rep notificacions, no? Bueno, o sigui, sí que és veritat que una sola senyal no significa necessàriament bullying,
4: claro.
5: no? No mos alarméssim. Però si veiem diversos canvis alhora, és per a posar-nos...
4: Ja, atenció. En alerta, almenys,
5: sí.
4: no? De què està passant, observar una mica més.
5: Bueno, inclús si detectem aquestes cosetes, pues, i potser no està passant, Ima, però tu has de poder parlar amb ton fill de
4: claro.
5: si està passant alguna cosa, de dir... jo te puc ajudar, no et preocupes, ho farem de la millor manera, no vull que et sentigues malament, si tens temor, si ho comptes, jo t'ajudaré, no? Vull dir, que també estigui tranquil, al final és el que diem, que el que hem dit a diversos programes, al final m'ha de tindre casa, de ser un espai segur.
4: Claro.
5: Saps? Llavors, com podem parlar amb el nostre fill o filla? Doncs, pues, els errors comuns són a vegades, pues, com a ignora'ls, que ja passarà,
4: claro.
5: tu defensa't, saps? Segur que no és tan greu, és que tot és molt exagerat, eh? És que...
4: Ja,
5: no?
4: Els comentaris són aquells que bueno, el que parlem a vegades també, que es diuen abans,
5: mm-hmm.
4: però que ja s'ha comprovat que no són eficaços per a
5: res. Evidentment, i claro, tot això que fa que l'adolescent se tanque, llavors què passa? Que el que hem de fer és que s'han de validar sempre les emocions, s'ha de transmetre seguretat i escoltar sense juzgar, que és el que diuen
4: sí.
5: a tot. Quan parlem amb ells és escoltar sense juzgar. Vale? Podem dir, pues no estàs sola amb això, buscarem la solució junts. És important, això és, i és important, Ima, perquè a vegades els adolescents no ho diuen per temor a com reaccionen els adults, perquè a vegades la primera reacció és actuar en ràbia.
4: Claro.
5: De dir, me cago en la mar, i si l'agafo en este xiquet, no? Actuem sí, sí, en ràbia, que és una ràbia immediata, i perquè, claro, alguns adolescents tenen por que els pares facin un escàndol de tot això. Llavors, clar, se guarden.
4: Se fa molta temor les represàlies.
5: Sí, o sigui, però si no evidenciar-se, pare, no? Davant, claro, de tothom.
4: Clar, el pare o la mare, ara van a parlar, en el pare o la mare d'aquell xiquet o xiqueta, o sí, directament en ostres...
5: fan un escàndol,
4: claro,
5: que és l'últim que el nostre fill...
4: Què passarà al centre educatiu en aquell moment, claro, de cara al xiquet?
5: Ell no vol, no vol, ell...
4: no vol ser el centre d'atenció.
5: No, en aquest aspecte no, perquè llavors, claro, és com a mirar el xivat o mirar lo... tal, no, estos comentaris que fan, no?
4: I que el sentiment de lleialtat entre iguals a aquesta edat,
5: bueno, i que després serà una persona que estarà assenyalada, una persona, claro, que mira el no sé què, perquè són dolents, és que poden ser molt dolents,
4: poden
5: molt ruïns,
4: molt cruels,
5: no?
4: Sí, sí. Sí.
5: Llavors, doncs, bueno, sobretot és actuar en la calma, tot i que en aquell moment mataríem algú, actuar en la calma, perquè ells volen això, necessiten això,
4: és el que necessiten.
5: Llavors, quan ens hem de preocupar de veritat? Pues, si veiem por intensa d'anar a l'institut, a vegades agafem com a fòbia escolar, ¿vale? Aïllament social extrem, de cop pues, ja no vol sortir de casa, perquè al final és l'únic lloc que se sent segur. Canvis importants en l'estat d'ànim, al final és una muntanya russa però molt variada, claro, i més avall que dalt, saps? Autolesions, poden sortir les autolesions, comentaris sobre fer-se mal, ganes de fer-se mal, i bueno, pues, quan hi ha un assetjament que és constant a nivell de xarxes, no? Com a comentaris molt negatius. Que això sí que els pares sí que és veritat que, bueno, sempre he dit que en aquestes edats han d'haver uns controls parentals i hem de poder entrar a les xarxes dels nostres fills o
4: claro,
5: a les redes, sí, i també fixar-nos en quins són els comentaris que reben i què és el contingut del que pengen, no? També. Llavors, quin protocol cal seguir com a pares? Pues, bueno, primer que tot, recollir tota la informació, perquè al final és una cosa important que hem de tindre tota la informació.
4: Sí, sí.
5: Perquè si acusem,
4: claro,
5: acusem bé.
4: Claro, claro.
5: Vull dir, recollir tota la informació, parlar amb el nostre fill en calma, hem de saber tots els detalls, preguntar què passa, quan i amb qui, i guardar proves, per exemple, pues, si és ciberbullying, pues, farem captures de pantalla, no? Al final tindré totes les proves concloents per a dir, si vaig a per totes i vaig bé,
4: claro,
5: no? I vaig sense cap temor a res, no? Però fent-ho bé, sempre. Contactar amb el centre educatiu, vale? Per supost, un tema anar a una reunió, en este cas, pues, lo tutor, l'orientador, direcció, persones de membres de l'EAP, vale? Els centres educatius tenen uns protocols específics contra l'assetjament, per tant...
4: Los han d'utilitzar.
5: Exacte.
4: Aquí no s'hi va l'estadística per a dir que aquell centre no se patix.
5: No, i això ho tenen molt clar.
4: Això està passant, i evidentment no sé centres... Però, bueno, se diu, clar. Jo, evidentment, no estic allà per saber-ho, però en molts casos s'ha escoltat això, i no diré, òbviament, que són tots, perquè estic seguríssima que no, però hi ha centres educatius que pues, no fan res, o si ho fan, no activen el protocol tal com s'ha d'activar.
5: Sí, saps què passa, Ima? Saps què passa moltes vegades? Que a vegades el propi assetjament no es fa en els moments de classe, que hi ha la presència d'un adult, sinó que es fa en moments de pati, en moments abans d'entrar a classe, al moment de sortir. Llavors, claro, sí que és veritat que això... A veure, evidentment, qui ho fa no és tonto tampoc,
4: claro,
5: i ja se'n cuida prou de fer-ho en moments que no hi hagi tanta vigilància. I, clar, a vegades aquestes coses se poden escapar. Per això és tan important que els pares, claro, quan ho detecten, puguen parlar en seguida en el centre educatiu i que estiguen observant i detectant aquestes coses, no? per veure què és el que passa realment. No? Llavors... bueno, al final també és després d'una reunió, engegament de protocols, també és veritat que els pares pues, també després demanaran pues, un seguiment en el sentit de que quines mesures se prendran, com protegiran l'alumne, no?, en este cas, i, bueno, esta informació que s'ha de tindre i com treballaran, saps? Per al final buscar una solució.
4: Claro.
5: No? Dona suport emocional a l'adolescent, o sigui, reforçant l'autoestima, perquè evidentment està molt dallada, hi ha molt de mal. Evita culpabilitzar, perquè al final el que tendeixen és pensar, pues, és que al final tenen raó perquè pues, me diuen això i és veritat, pues,
4: yeah,
5: bueno, no?
4: Clar, perquè se creuen els missatges negatius,
5: sí,
4: no, al final.
5: i buscar ajuda si cal, pues, un psicòleg. Jo sempre ho recomano que dins dels mateixos instituts hi ha una figura que és la infermera, que és Salut i Escola. I a vegades, com mos fa temo dir-ho, sí que és veritat que dins del mateix institut podem utilitzar esta figura per comentar que mos està passant això, i ella ja sap el que ha de fer, que és obrir un protocol. Llavors, pues, si mos costa dir-ho a casa, pues, l'important és que ho acabi dient.
4: Claro.
5: I dins de l'institut està esta figura que crec que després també, després de detectar-ho, és qui fa esta feina on se treballa també tot el tema de l'autoestima, i tornar a una mica a treballar tot este procés que ha patit, no? I està patint, o les seqüeles que queden, claro, després que queda, no? De passar per un bullying, no? Llavors, el bullying no és culpa de la víctima, i cap adolescent ha de gestionar això sol, perquè no pot, no té les herramientes, no sap com fer-ho, està perdut,
4: impossible.
5: I té tant de dolor que no pot, no? No pot gestionar-ho, no sap, necessita l'ajuda de l'adult, no?
4: A més, s'ha fet tan petit a nivell emocional, a nivell...
5: Sí. No té armes,
4: claro,
5: per a poder...
4: Si ja no les té ja d'entrada,
5: no.
4: Si damunt les que podria tindre li estan fent d'una manera com a bloquejant, també.
5: Claro, no s'atreveix a fer res, no?
4: Però... Claro.
5: Llavors, detectar el bullying a temps i actuar amb calma, però amb fermesa, pot marcar una gran diferència al seu benestar. Saps? Com més pronte poguéssim agafar tot,
4: claro,
5: això, doncs més pronte també se treballarà i evitarem mals pitjors, no? Sí que m'agradaria recomanar, doncs, una sèrie de llibres i sèries que crec que, doncs, també per ensenyar als nostres fills o veure-ho la família junta, crec que està bé, perquè a vegades, doncs, bueno, doncs, tu sí que saps la teoria, saps,
4: claro,
5: què faries, però bueno, quan veus o lliges experiències, vivències, o doncs, bueno, doncs, ho veus, diràs que més real i saps que, a veure, com, no, com puc ajudar,
4: sí,
5: mon fill, no? Com, doncs, així ho estic ben més clar. Doncs, bueno, hi ha un llibre que és molt típic, que és Invisible, que s'ha fet,
4: sí,
5: molt famós, que també,
4: sí,
5: està a la sèrie, i està molt bé. Està molt bé. De fet, hi havia algunes escoles que feien com a lectura obligatòria i ho vaig trobar molt, molt bé.
4: Molt interessant.
5: És
4: jo
5: molt...
4: no l'he llegit encara.
5: Pues
4: ni
5: està, molt,
4: sèrie, però
5: està molt bé i sensibilitza
4: parlar
5: moltíssim, i la manera que té de visualitzar-ho és una manera que queda molt reflexat, saps? La idea es capta en seguida i crec que és important, perquè a vegades el que mos passa també és que molts alumnes no ho distingeixen o callen per temor, seqüeles, i crec que el missatge d'este llibre, d'esta sèrie també, és de dir, hem de ser valents i no hem de permetre que a ningú passi que per això,
4: molt,
5: no? Està el tema de la sèrie esta que s'ha fet famosa, que és el d'adolescents, no? Que parla del bullying, la pressió social, el tema de les xarxes socials, lo mal, no? Que poden fer, també és important. Està una sèrie de Netflix que es diu Reasons Why. Està molt bé.
4: No sé quina és, esta, veus?
5: Molt bé, enfocada com a nivell juvenil, no? Hi ha una altra sèrie que es diu, no sé si ho pronunciaré bé, però Heartbreak Hike. És una sèrie juvenil que tracta molts temes actuals, com ara problemes d'identitat, salut mental i conflictes a nivells escolars. Vale? I també està enfocat molt a lo juvenil. A nivell del llibre també recomana en especial un que es diu Piedra, Papel i Tijera, que és com una novel·la juvenil que mostra com es viu el bullying des de dins, en primera persona. És molt guai, saps? Està molt bé. I crec que són llibres,
4: tot,
5: són sèries que es poden mirar en família, no? Crec que això és com una classe,
4: claro,
5: una classe magistral, però enfocada en,
4: claro,
5: en lúdicament, no? I en
4: molt
5: un moment d'oci familiar.
4: Molt bé.
5: Vale?
4: Bé, doncs, Laura, moltes gràcies. Hasta
5: ja
4: la setmana que ve.
5: Molt bé, gràcies.
0: Imagina Radio, 103.9 FM.
6: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
7: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara, amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
8: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
4: I arribem a l'hora punta i ho fem amb Ana Mena. La cançó es diu Un Paso de la Luna.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: Bé, són les 9 del matí, hora punta i hora d'informatiu, i hora també pues, de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
6: Bon dia, Inma.
5: Un detingut per cultivar més de 600 plantes de marihuana en una nau abandonada a Ulletona.
6: La Policia Nacional va detindre una persona com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública i frau de fluid elèctric. Després de diversos mesos d'investigació, la policia va accedir a una nau abandonada d'un polígon industrial i agrari on va trobar tres sales de cultiu de marihuana en ple funcionament. En l'entrada es va procedir a la detenció de la persona encarregada de la vigilància i es van interceptar més de 600 plantes. Els agents també van detectar que el subministrament elèctric s'aconseguia de manera il·legal.
5: Un estudi impulsarà el REM adaptat com a eina de recuperació per a dones que han superat un càncer de mama.
6: La Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre finançarà més de 23.000 euros el projecte de recerca de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. L'estudi comptarà amb 20 participants que seguiran un programa d'entrenament durant 12 setmanes amb la col·laboració del Club de REM de Tortosa. Els investigadors analitzaran l'impacte de l'activitat tant en l'àmbit físic com emocional, avaluant aspectes com la força, la fatiga, la qualitat de vida o els nivells d'ansietat. L'objectiu és determinar si el REM adaptat pot esdevenir una eina terapèutica útil en la recuperació de les pacients.
5: I en agenda, el Festival Riu de Veus tornarà a omplir el Castell de Miravet.
6: Este dissabte 27 de juny arriba una segona edició que combina música i patrimoni per posar en valor la diversitat lingüística del català. El concert reunirà tres artistes de trajectòries i procedències diferents: David Carabé, de Mishima, el músic de Flix, Charimar Esté, i la cantant lleidatana Meritxell Gené. Sota la direcció artística d'Eric Vinaixa, interpretaran cançons dels seus repertoris acompanyats d'una formació integrada per músics ebrencs. L'actuació, creada especialment per al festival, tindrà aforament limitat i ja es poden aconseguir les entrades al web del festival.
7: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
8: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
7: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
8: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
7: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
9: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Llazar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
6: Avui dimarts ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor continuarà deixant-nos temperatures similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 37 i 38 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, Andrea, pues, moltes gràcies, que passes bon dia, bona revetlla també.
6: Ah? Sí, sobretot molt bona revetlla per a tothom.
5: I bueno, ens trobem dijous.
6: Fins dijous, adeu.
5: I recorda que si vols seguir estant informada, cada hora apuntat tindràs el butlletí informatiu aquí a Imagina Ràdio, i si no, a més, pots ampliar informació a través d'imaginaradio.cat.
10: Ei, què et passa? Fas mala cara.
11: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
10: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
12: M'has salvat la vida.
0: De bon matí, a Imagina Ràdio.
13: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
5: I avui la cançó en català ens arriba de la mà d'Alfred García, és el seu darrer treball i es diu Vine'm a buscar.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want you to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: I escoltàvem la música de Pitbull i ara és moment de fer una ullada als resultats dels sortejos realitzats ahir dilluns. Comencem amb la 649. La combinació guanyadora ha estat formada pel 21, el 24, 25, 36, 37 i 41. El complementari el 18 i reintegrament el número 1. Els números de la primitiva han estat l'11, el 12, el 14, 30, 39 i 43. Complementari 42 i reintegrament el 0. La combinació de la Bonoloto ha estat formada pel 3, el 5, el 9, 41, 43 i 44. Complementari 47 i reintegrament el 3. Els números del trio han sigut el 2, l'1 i el 0 i finalment el cupó diari de l'11, el número premiat, ha estat el 61.630 i la sèrie ha sigut la 4.
0: De bon matí. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. 103.9 FM.
2: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però alem en sensacions. A més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Alem en sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
3: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
4: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
3: Si no sou socis, a Ebretiquet.
4: Servei de bus gratuït.
3: 27 de juny.
4: 27 de juny.
3: La nit que no et pots perdre.
5: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, Avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Can The Weeknd amb aquest Bleeding... És que m'agafa risa perquè tingui a Roger davant. Roger, bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: Anem a parlar de Sant Joan, no? Ahir vam parlar de cosetes, de mites i tot això de Sant Joan. I avui pues, parlarem de conjurs que es poden fer esta nit, però anem a fer-ho bé, mira.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
0: Bueno, esta cançó no comença molt estiuenca, però és d'estiu, és d'estiu.
1: I a part de que és d'estiu, és preciosa.
0: Sí, sí, sí.
1: És molt bonica.
0: Fantastic Shine. Bueno, Roger, anem a parlar de conjurs.
1: Sí,
0: clar, volia cançons molt d'estiu i, bueno, ha sortit aquesta, que és de Love of Lesbian, sortia un anunci d'Estrella Damm en el seu dia, però clar, l'estribillo és més, no? Bé, és igual, la tornada.
1: És igual, però mira, ja que ho has dit, proposo un dia fer una secció dels anuncis d'Estrella Damm i les cançons,
0: ostres,
1: perquè han donat per a molt.
0: Hauríem de patrocinar-nos, per a començar. Claro, home. Si
1: perdó,
0: no,
1: així
0: si
1: no, res, així res.
0: De moment, bueno, quan vulguem patrocinar, se pot fer una secció d'ells. O d'ell,
1: sí.
0: I que si algú altre vol patrocinar algo, se fa secció d'ells cada dia, també. Bueno, és igual, Roger, anem a parlar de rituals i conjurs que es poden fer esta nit.
1: Sí,
0: sobre Sant Joan. He canviat de cançó, per cert.
1: Podries recordar un dels rituals que vam comentar ahir.
0: Sí.
1: I que, a part, dona molt bona sort.
0: Sí, diuen que sí. Mira, és lo de l'aigua, que ahir ho comentàvem. Que, bueno, lo de l'aigua, lo del mar, no?
1: Sí.
0: Que diuen que si durant esta nit, a les 12 de la mitjanit, se salta 7 o 9 onades d'esquena al mar...
1: Atenció, sí, clar, jo, esquena.
0: M'imagino a mi, saps? O sigui, que potser cauria. O sigui, 7 o 9 ha de ser. Perquè, bueno, és que al final 7 i 9 són números màgics. Llavors, d'esta manera s'eliminen les energies negatives acumulades durant tot l'any. Durant l'any vol dir des del Sant Joan de l'any passat a este, en principi, Llavors diu que, claro, com dèiem, los 7 i el 9 són números màgics, igual l'aigua pues, reforça esta neteja gràcies a estos números. Hi ha tradicions que diuen que este és el moment de deixar enrere allò vell, per això se fa d'esquena, i eliminar pues, a tot el que no serveix i marcar, i d'esta manera pues, marcar el futur. Esta és la nit més curta de l'any, que això també ho comentàvem ahir.
1: Correcte.
0: I simbolitza pues, un punt de partida per a un estiu ple de noves energies, que l'estiu és moment de renovació, encara que sigui suant, pues en la suor se'n van coses dolentes també, no? Igual
1: és
0: que en
1: veritat.
0: Les llàgrimes,
1: sí.
0: Al final tot lo que traus no ha de tornar.
1: Correcte.
0: No?
1: Així que a les 12 de la nit hem d'estar saltant onades d'esquena.
0: D'esquena, 7 o 9, Ni 6,
1: sí.
0: Ni 4, ni 8, ni 10. 7 o 9.
1: Mira, Imma.
0: Digues.
1: Vaig a fer-te una pregunta.
0: A veure, va, ja comencem.
1: Tu com vas en el tema de l'amor?
0: Bueno,
1: ja està, ja m'ha respost.
0: Lo meu cupido, no sé, crec que està de vacances.
1: Vale.
0: Però bueno...
1: Pues mira,
0: no passa res.
1: Avui...
0: No, però estic bé.
1: Estàs bé? Però avui pot ser un ritual, perquè la nit de Sant Joan també hi ha un ritual de l'amor. Escolta bé, perquè necessitaràs una espelma vermella i un paper. Llavors, hauràs d'escriure el nom de la persona que vols atraure a la teua vida.
0: I si són diverses, també, no?
1: Sí.
0: A veure,
1: tu
0: és que,
1: fes una llista.
0: Veure,
1: tu fes una llista que algú pot caure.
0: No, ho dic perquè, a veure, al final el poliamor és algo que
1: sí.
0: si tothom està d'acord... si tothom d'aquell grup està d'acord, doncs el poliamor està bé, no?
1: Tu escrius el nom o diversos noms, enrotlles el paper, vale, a l'espelma.
0: O sigui, envoltant l'espelma.
1: Sí, llavors, clar, hauràs de posar una mica de celo.
0: Molt bé, o algo per a
1: que s'enganxi el paper enrotllat al contorno de l'espelma.
0: Vale, molt bé.
1: Què faràs? Encendràs l'espelma avui la nit... i deixaràs que es creme. Llavors, quan s'hagi consumit,
0: sí.
1: L'espelma és millor que la posigues a un test o al jardí, perquè així materialitzaràs l'atracció amorosa de les persones o de la persona que hauràs posat en aquell paper.
0: Vale. Bueno, lo de posar varies també es pot interpretar com a veure si cau algú, no?
1: Sí.
0: Una mica. Tu el faràs este?
1: Jo no.
0: No, vale.
1: Jo no el faré.
0: Jo tampoc.
1: Perfecte.
0: Saps què passa? Que no diré l'amor està sobrevalorat perquè això ara quedarà com a molt, però... Ara
1: no
0: mateix,
1: està falta ningú.
0: Ara mateix jo no necessito a ningú. Si arriba algú que t'apetis que es quede abans, però realment necessitar, pues, escoltar. Bueno, és igual, llavors, que cadascú fas el que vulgui.
1: Correcte, i si algú vol aquí fer este ritual de l'amor, mm-hmm, avui és lo dia.
0: I com que és Sant Joan, seguríssim que funciona.
1: Sí. Eh?
0: També jo el que sí que faré és lo de l'abundància. Mira què dic, mira, t'explico. Mira, se fa en llorer. Qui no té alguna fulla de llorer a casa o vàries, eh? Llavors, cal dir que el llorer ha estat utilitzat durant mil·lennis en rituals de prosperitat i que està associat sobretot a bueno, emperadors romans i als déus, eh? Si recordes les corones de llorer que portaven i tot això, doncs era per abundància en aquell moment, també per poder, eh? Llavors, el que s'ha de fer és escriure a una fulla de llorer la quantitat de diners que vols aconseguir tindre o un objectiu que tingues, vull dir, no cal ser només econòmic, també pot ser, per exemple, jo què sé, pues, treballar algun lloc concret per dir alguna cosa, vull dir que no cal, sí que es parla d'abundància, però també es parla de benestar i d'abundància no només econòmica, vale? Sinó abundància també, pues, per exemple, més feina o una millor feina, la que sigui, llama-lo X. Llavors, lo que s'ha de fer també és cremar la fulla de llorer i quan ja està cremada, bufar les cendres a la finestra de casa o de cara al carrer,
1: vale,
0: a la mitjanit. Vale? D'esta manera, pues, com a que se'n va la carència, no? I al marxar la carència, pues, se suposa que ve l'abundància. I pues, ja està.
1: Potser aquesta sí que el faig. Sí, perquè ja és senzilla. Lo que passa que no sé si em cabrà a la fulla de llorer lo número econòmic que m'agradaria tindre.
0: Clar, és que jo posaré un número d'euros, no sé quants. Però, escolta'm, però es pot abreviar, per exemple, quan són milions, M majúscula. Vale. O sigui que...
1: Eh? Ho farem així, doncs.
0: Claro, és que M te veig vindre. Jo et veig amb molts zeros a tu, eh? Molt bé. N'hi ha més.
1: Sí, perquè també una mica Sant Joan també és com final d'any, no? Allò que dius...
0: Claro, són finals d'etapes, no?
1: Sí,
0: una mica.
1: Final d'etapa. Llavors, què pots fer? Mira, doncs, avui podem fer també una llista en un paper de tot el que hemos donat malament durant este any, és a dir, des del Sant Joan passat fins avui. Així fem una mica de balanç i eliminem tot allò que no volem a la nostra vida. I com ho fem? Cremant-ho.
0: Molt bé.
1: Este paper on hem apuntat les coses, ho tirem al foc. Així ho cremes i totes aquestes males experiències,
0: claro,
1: com a que marxen.
0: Molt bé, i les males energies que t'aporten, suposo que també, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Hi ha conjurs, també.
1: Hi ha un conjur molt especial que m'agradaria que els nostres oients, a través de la teua veu, ho escoltessin.
0: Vale, el conjur diu... A veure, és que, claro, no tinc cap música així ara de fons per a posar... Quina podríem posar de fons, eh? Per a alguna cançó d'estiu... Bueno, claro, és igual. És igual, farem sense sintonia.
1: Vale, no? Molt que bé, sempre, sense sintonia
0: sempre
1: quedarà...
0: Sempre diràs que dona més, sí, no? Més solemnitat. No sé com quedarà perquè només l'he llegit una vegada i no en veu alta. Bueno, diu, escolteu bé, eh? Això s'ha de repetir... Bueno, després ho direm, que com s'ha de fer. Nosaltres
1: vale,
0: de moment ho diem. A Sant Joan li demano que tot el dolent torni al seu origen i el bo vingui a mi. Atrau l'abundància, la salut i l'amor. Elimino l'enveja, la malaltia i la pobresa. Així és i així serà, ara i sempre. Bueno, esta música no pegava molt, però...
1: Uau.
0: Era la que sonava uau.
1: Llavors, això què?
0: Vale, el que s'ha de fer és que... Vale. S'ha de mirar bé les estrelles esta nit. Això s'ha de dir de cara a les estrelles.
1: Ah.
0: Vale? Si estan tapades i ja no vol, que no ho sé, dubto, però que n'hi haguessin. És igual, mirar en direcció a les estrelles. Vale? Llavors, diuen que el poder donarà... O sigui, que la lluna te donarà poder per a transformar la teua vida. I que este... Això que hem dit, este conjunt s'ha de dir 3 vegades. O sigui que tornem a repetir-lo sense...
1: Vinga.
0: Vale. Tornem a repetir-lo i a veure, espera un momentet. Vale, pues això. Torno a repetir-lo, va. S'ha de dir 3 vegades. A Sant Joan li demano que tot el dolent torni al seu origen i el bo vingui a mi. Atrau l'abundància, la salut i l'amor. Elimino l'enveja, la malaltia i la pobresa. Així és i així serà ara i sempre. Bé, bueno, més solemne no ho sé fer si no assajo. Eh?
1: Perfecte.
0: Però...
1: Suficient.
0: Va. Això de suficient ha sonat a nota a de final de final de trimestre.
1: De
0: sí, de final de curs. Molt bé. Queda poquet ja per arribar a les 9:30. No sé si tens alguna... Ah, sí,
1: queda...
0: que ahir comentàvem el tema dels horaris, aquí,
1: sí?
0: Perquè és la nit més curta
1: més
0: de l'any.
1: Més curta de l'any. Mira, Imma, avui a les 21:33 minuts
0: ostres,
1: es pondrà el sol. Se farà de nit.
0: Se farà de nit molt tard avui, sí.
1: I tornarà a sortir el sol demà a les 6:27.
0: O sigui que són 9 hores
1: sí.
0: de nit, com a molt. Pues bueno, mira, ara ja ho sabem. La nit més curta de l'any, unes 9 hores aproximadament.
1: Per tant, s'ha d'aprofitar molt bé la nit.
0: Pues sí.
1: I hem de fer moltíssimes coses.
0: Molt bé. Molt bé, doncs sí, moltíssimes coses s'han de fer. I res, que poc més de 3 minuts per arribar a les 9:30. Roger, mira, triaràs tu la cançó que, en la que acabarem avui?
1: A mi una cançó que em recorda molt Sant Joan i que també és com l'inici de l'estiu i és com una de les sintonies dels meus estius, és Sa Mercat.
0: S'ha marcat la de Billy the Vision, crec que és, no?
1: Sí.
0: Vale, pues així acabem per avui. I Roger, que moltes gràcies. Bona revetlla.
1: Igualment.
0: Ens trobem dijous,
1: així
0: no?
1: serà.
0: Vinga.
1: I a tots els oients, que tinguin un molt bon Sant Joan.

0: Imagina Ràdio. De bon matí. Imagina.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
0: La millor música.
1: Per sentir-se bé. Imagina. Imagina Ràdio.
0: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música per sentir.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Un detingut per cultivar més de 600 plantes de marihuana en una nau abandonada a Ulldecona. La Policia Nacional va detindre una persona com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública i frau de fluid elèctric. Després de diversos mesos d'investigació, la policia va accedir a una nau abandonada d'un polígon industrial i agrari on van trobar tres sales de cultiu de marihuana en ple funcionament. En l'entrada es va procedir a la detecció de la persona encarregada de la vigilància i es va interceptar més de 600 plantes. Els agents també van detectar que el subministrament elèctric s'aconseguia de manera il·legal. Un estudi impulsarà el REM adaptat com a eina de recuperació per a dones que han superat un càncer de mama. La Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre finançarà més de 23.000 euros del projecte de recerca de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. L'estudi comptarà amb 20 participants que seguiran un programa d'entrenament durant 12 setmanes amb la col·laboració del Club de REM de Tortosa. Els investigadors analitzaran l'impacte de l'activitat tant en l'àmbit físic com emocional, avaluant aspectes com la força, la fatiga, la qualitat de vida o els nivells d'ansietat. L'objectiu és determinar si el REM adaptat pot esdevenir una eina terapèutica útil en la recuperació de les pacients. I en agenda, el Festival Riu de Veus tornarà a omplir el Castell de Miravet. Este dissabte 27 de juny arriba una segona edició que combina música i patrimoni per posar en valor la diversitat lingüística del català. El concert reunirà tres artistes de trajectòries i procedències diferents: David Carabé, de Mishima, el músic de Flix, Xarim Aresté, i la cantant lleidatana Meritxell Gené. Sota la direcció artística d'Eric Vinaixa, interpretaran cançons dels seus repertoris acompanyats d'una formació integrada per músics ebrencs. L'actuació, creada especialment pel festival, tindrà aforament limitat i ja es poden aconseguir les entrades al web del festival.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts ens despertem amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor continuarà deixant-nos temperatures similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 37 i 38 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
3: La millor música
2: per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
5: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.

0: ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977-59-38-16.
2: Com cada any, amb l'estiu i Sant Joan, arriba la Festa Major de l'Ampolla. Nits màgiques amb orquestres, bous, menjars populars, revetlla, correfocs i el tradicional fi de festa amb la mascletada. L'Ampolla en festes. Te l'esperaràs?
3: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
4: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
3: Si no sou socis, a Ebretiquet.
4: Servei de bus gratuït.
3: 27 de juny.
4: 27 de juny.
3: La nit que no et pots perdre.
5: Hi ha nits d'estiu irrepetibles. Vine el dissabte 27 de juny al Castell de Miravet i gaudeix del Festival Riu de Veus. Amb la música de David Caravent, Mishima, Xarim Aresté i Meritxell Gené, acompanyats d'una banda 100% ebrenca. Un concert únic creat expressament per a l'ocasió. Dissabte 27 de juny a partir de les 21:30 hores, un Riu de Veus inunda el Castell de Miravet. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Passeu. Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 polzades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
5: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
4: Dominic Miller, guitarra, acompanyant d'Sting l'1 de juliol.
5: Alfredo Rodríguez, amb el seu Power Trio, el 7 de juliol.
4: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
5: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
5: Entrades i programació a jazztortosa.com.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Un detingut per cultivar més de 600 plantes de marihuana en una nau abandonada a Ulldecona. La Policia Nacional va detindre una persona com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública i frau de fluid elèctric. Després de diversos mesos d'investigació, la policia va accedir a una nau abandonada d'un polígon industrial i agrari on van trobar tres sales de cultiu de marihuana en ple funcionament. En l'entrada es va procedir a la detecció de la persona encarregada de la vigilància i es va interceptar més de 600 plantes. Els agents també van detectar que el subministrament elèctric s'aconseguia de manera il·legal. Un estudi impulsarà el rem adaptat com a eina de recuperació per a dones que han superat un càncer de mama. La Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre finançarà més de 23.000 euros del projecte de recerca de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. L'estudi comptarà amb 20 participants que seguiran un programa d'entrenament durant 12 setmanes amb la col·laboració del Club de Rem de Tortosa. Els investigadors analitzaran l'impacte de l'activitat tant en l'àmbit físic com emocional, avaluant aspectes com la força, la fatiga, la qualitat de vida o els nivells d'ansietat. L'objectiu és determinar si el rem adaptat pot esdevenir una eina terapèutica útil en la recuperació de les pacients. I en agenda, el Festival Riu de Veus tornarà a omplir el Castell de Miravet. Este dissabte 27 de juny arriba una segona edició que combina música i patrimoni per posar en valor la diversitat lingüística del català. El concert reunirà tres artistes de trajectòries i procedències diferents: David Carabé, de Mishima, el músic de Flix, Xarim Aresté, i la cantant lleidatana Meritxell Gené. Sota la direcció artística d'Eric Vinaixa, interpretaran cançons dels seus repertoris acompanyats d'una formació integrada per músics ebrencs. L'actuació, creada especialment pel festival, tindrà aforament limitat i ja es poden aconseguir les entrades al web del festival. I pel que fa al temps, avui dimarts ens despertem amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor continuarà deixant-nos temperatures similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 37 i 38 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini cada any, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert cada any, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però a Lehmann Sensacions, a més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Lehmann Sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
5: Imagina Radio. Suena el

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
3: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
4: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
3: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
4: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
3: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
3: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Desmantellen un taller il·legal amb 16 cotxes en reparació al terme municipal de l'Aldea. Els agents van descobrir que, dins d'una nau industrial aparentment dedicada a la distribució de begudes, s'efectuava la reparació i el desguàs de vehicles. En el moment de la inspecció, dues persones, que no tenien cap contracte laboral, efectuaven treballs de mecànica a l'interior. En total hi havia 16 vehicles en procés de reparació, així com 132 motors i una gran quantitat de pneumàtics usats. A l'exterior van trobar 70 vehicles, restes d'embarcacions, estris professionals de diverses marques i peces acumulades. També maquinària industrial, recanvis, bidons i garrafes d'oli. Deltebre iniciarà la incorporació de 5 xarxes privades d'aigua a la gestió municipal. La mesura afectarà més de 200 usuaris i té com a objectiu millorar la gestió d'unes infraestructures que, per la seva antiguitat, han registrat un augment de les averies i les fuites d'aigua. Entre les actuacions previstes hi ha la instal·lació de 200 nous comptadors per controlar millor el consum i reduir les pèrdues. Paral·lelament, el consistori també debatrà un nou reglament del servei d'aigua i clavegram adaptat als reptes actuals com la sequera, l'estalvi d'aigua o garantir l'accés universal. Manu Guix actuarà al concert de cloenda del Festival Tocam després de recuperar-se. Este dijous 25 de juny a les 9 de la nit a la plaça de la Catedral, el músic i compositor realitzarà el concert de cloenda del Festival de Piano. L'actuació s'emmarca dins la nova gira de presentació de Galàxies, el darrer EP de Manu Guix, un treball que reivindica l'expressió sincera de les emocions i la necessitat de mostrar-se sense filtres. El repertori combinarà les noves composicions amb alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria artística. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor continuarà deixant-nos temperatures similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a la Ràpita, 37 a Batea i 38 graus a Roquetes i Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Burla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada. Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/Mestràlia.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebreticket.cat.

0: Zoo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Party We Will.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
3: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
2: Si no sou socis, a Ebreticket.
3: Servei de bus gratuït.
2: 27 de juny.
3: 27 de juny.
2: La nit que no et pots perdre.
4: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
5: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
6: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillanca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
5: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
6: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
7: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
8: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
9: Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Desmantellen un taller il·legal amb 16 cotxes en reparació al terme municipal de l'Aldea. Els agents van descobrir que, dins d'una nau industrial aparentment dedicada a la distribució de begudes, s'efectuava la reparació i el desguàs de vehicles. En el moment de la inspecció, dues persones, que no tenien cap contracte laboral, efectuaven treballs de mecànica a l'interior. En total hi havia 16 vehicles en procés de reparació, així com 132 motors i una gran quantitat de pneumàtics usats. A l'exterior van trobar 70 vehicles, restes d'embarcacions, estris professionals de diverses marques i peces acumulades. També maquinària industrial, recanvis, bidons i garrafes d'oli. Deltebre iniciarà la incorporació de 5 xarxes privades d'aigua a la gestió municipal. La mesura afectarà més de 200 usuaris i té com a objectiu millorar la gestió d'unes infraestructures que, per la seva antiguitat, han registrat un augment de les averies i les fuites d'aigua. Entre les actuacions previstes hi ha la instal·lació de 200 nous comptadors per controlar millor el consum i reduir les pèrdues. Paral·lelament, el consistori també debatrà un nou reglament del servei d'aigua i clavegram adaptat als reptes actuals com la sequera, l'estalvi d'aigua o garantir l'accés universal. Manu Guix actuarà al concert de cloenda del Festival Tocam després de recuperar-se. Este dijous 25 de juny a les 9 de la nit a la plaça de la Catedral, el músic i compositor realitzarà el concert de cloenda del Festival de Piano. L'actuació s'emmarca dins la nova gira de presentació de Galàxies, el darrer EP de Manu Guix, un treball que reivindica l'expressió sincera de les emocions i la necessitat de mostrar-se sense filtres. El repertori combinarà les noves composicions amb alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria artística. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor continuarà deixant-nos temperatures similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a la Ràpita, 37 a Batea i 38 graus a Roquetes i Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se bé.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
2: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
3: Passeu. Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02. Pot
4: sortir el sol. L'estiu a Tortosa sona a jazz.
5: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
4: Dominic Miller, guitarra, acompanyant d'Sting l'1 de juliol.
5: Alfredo Rodríguez, amb el seu Power Trio, el 7 de juliol.
4: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
5: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
5: Entrades i programació a jazz.com. Tortosa.com.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
7: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
8: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
9: La millor música
8: per sentir.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Tanquen cautelarment un local d'oci d'Amposta després d'incidències i molèsties veïnals. Paral·lelament, l'Ajuntament ha iniciat el procediment administratiu per a la renovació de la llicència d'activitat de l'establiment. A través d'un comunicat, el consistori explica que el tancament temporal té com a finalitat evitar la continuïtat de les molèsties detectades i s'ha adoptat després de les actuacions de seguiment i control efectuades pels serveis municipals i la policia local. També recorda que durant tota la tramitació es garantirà en tot moment els drets de les parts implicades. L'empresa Solar Aragó promou una planta fotovoltaica amb 4.576 panells solars a l'Ametlla de Mar. Cada panell tindrà una potència unitària de 650 watts pico i de 10 inversors trifàsics, amb un total instal·lat de 2,974 megawatts pico i 2,5 de potència nominal. La companyia, amb domicili social a Barcelona, ha iniciat els tràmits corresponents amb la publicació de l'autorització prèvia i l'administrativa de construcció. A més, el projecte preveu la construcció de la línia d'evacuació soterrada d'alta tensió de 573 metres. El pressupost total de la instal·lació és de més d'1.220.000 euros. La Festa del Mar torna a la Ràpita este diumenge per gaudir de la badia des de l'aigua. La jornada inclourà una sortida en caiac fins a les Muscleres amb monitoratge i explicació sobre l'activitat aqüícola del Delta. L'Ajuntament i l'Estació Nàutica destaquen la voluntat de fomentar la pràctica esportiva al mar i implicar la població en les propostes vinculades al turisme. La diada es completarà amb un vermut musical a les instal·lacions de la cabanya. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. L'onada de calor continua deixant les temperatures molt altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a la Ràpita, 37 a Batea i 38 graus a Roquetes i Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Aquest snack.
1: Imagina Ràdio.
2: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
3: Fila 28, primer lateral. Fila 32, veig testa dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calaim, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calaim, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Hi ha nits d'estiu irrepetibles. Vine el dissabte 27 de juny al Castell de Miravet i gaudeix del Festival Riu de Veus amb la música de David Carabent, Mishima, Xarim Aresté i Meritxell Gené, acompanyats d'una banda 100% ebrenca. Un concert únic creat expressament per a l'ocasió. Dissabte 27 de juny a partir de les 21:30 hores, un Riu de Veus inunda el Castell de Miravet. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Com cada any, amb l'estiu i Sant Joan, arriba la Festa Major de l'Ampolla. Nits màgiques amb orquestres, bous, menjars populars, revetlla, correfocs i el tradicional fi de festa amb la mascletada. L'Ampolla en festes. Te l'esperaràs?
4: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658-81-2901. 658-81-2901. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Amanida amb entresca de tonyina, cua de rap amb crema d'espinacs i hamburguesa de vedella amb foie d'ànec al Pedro Ximénez. Són alguns plats del menú degustació del Diego de Santa Bàrbara, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. I si ho vols, celebra la Revetlla de Sant Joan amb nosaltres, menú especial i festa amb DJ per només 60 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
2: Catalunya torna a Galícia.
3: Les seleccions catalanes absolutes femenina i masculina de futbol sala disputaran els dies 3 i 4 de juliol els seus compromisos internacionals davant Galícia, al pavelló esportiu municipal de Lugo.
2: Compte enrere per al retorn a la

0: La declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: Quin bon consell! On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
2: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
1: Si no sou socis, a Ebretiquet.
2: Servei de bus gratuït.
1: 27 de juny.
2: 27 de juny.
1: La nit que no et pots perdre.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
5: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
6: Bon dia!
5: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
7: Ofertes històriques a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
8: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
0: Imagina Ràdio.

0: I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you.
1: Els números 1 d'avui i d'ahir.
2: La millor música
1: per sentir.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Tanquen cautelarment un local d'oci d'Amposta després d'incidències i molèsties veïnals. Paral·lelament, l'Ajuntament ha iniciat el procediment administratiu per a la renovació de la llicència d'activitat de l'establiment. A través d'un comunicat, el consistori explica que el tancament temporal té com a finalitat evitar la continuïtat de les molèsties detectades i s'ha adoptat després de les actuacions de seguiment i control efectuades pels serveis municipals i la policia local. També recorda que durant tota la tramitació es garantirà en tot moment els drets de les parts implicades. L'empresa Solar Aragó promou una planta fotovoltaica amb 4.576 panells solars a l'Ametlla de Mar. Cada panell tindrà una potència unitària de 650 watts pico i de 10 inversors trifàsics, amb un total instal·lat de 2,974 megawatts pico i 2,5 de potència nominal. La companyia, amb domicili social a Barcelona, ha iniciat els tràmits corresponents amb la publicació de l'autorització prèvia i l'administrativa de construcció. A més, el projecte preveu la construcció de la línia d'evacuació soterrada d'alta tensió de 573 metres. El pressupost total de la instal·lació és de més d'1.220.000 euros. La Festa del Mar torna a la Ràpita este diumenge per gaudir de la badia des de l'aigua. La jornada inclourà una sortida en caiac fins a les Muscleres amb monitoratge i explicació sobre l'activitat aqüícola del Delta. L'Ajuntament i l'Estació Nàutica destaquen la voluntat de fomentar la pràctica esportiva al mar i implicar la població en les propostes vinculades al turisme. La diada es completarà amb un vermut musical a les instal·lacions de la cabanya. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. L'onada de calor continua deixant les temperatures molt altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a la Ràpita, 37 a Batea i 38 graus a Roquetes i Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Desmantellen un taller il·legal amb 16 cotxes en reparació al terme municipal de l'Aldea. Els agents van descobrir que, dins d'una nau industrial aparentment dedicada a la distribució de begudes, s'efectuava la reparació i el desguàs de vehicles. En el moment de la inspecció, dues persones, que no tenien cap contracte laboral, efectuaven treballs de mecànica a l'interior. En total hi havia 16 vehicles en procés de reparació, així com 132 motors i una gran quantitat de pneumàtics usats. A l'exterior van trobar 70 vehicles, restes d'embarcacions, estris professionals de diverses marques i peces acumulades. També maquinària industrial, recanvis, bidons i garrafes d'oli. Deltebre iniciarà la incorporació de 5 xarxes privades d'aigua a la gestió municipal. La mesura afectarà més de 200 usuaris i té com a objectiu millorar la gestió d'unes infraestructures que, per la seva antiguitat, han registrat un augment de les averies i les fuites d'aigua. Entre les actuacions previstes hi ha la instal·lació de 200 nous comptadors per controlar millor el consum i reduir les pèrdues. Paral·lelament, el consistori també debatrà un nou reglament del servei d'aigua i clavegram adaptat als reptes actuals com la sequera, l'estalvi d'aigua o garantir l'accés universal. Manu Guix actuarà al concert de cloenda del Festival Tocam després de recuperar-se. Este dijous 25 de juny a les 9 de la nit a la plaça de la Catedral, el músic i compositor realitzarà el concert de cloenda del Festival de Piano. L'actuació s'emmarca dins la nova gira de presentació de Galàxies, el darrer EP de Manu Guix, un treball que reivindica l'expressió sincera de les emocions i la necessitat de mostrar-se sense filtres. El repertori combinarà les noves composicions amb alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria artística. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor continuarà deixant-nos temperatures similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a la Ràpita, 37 a Batea i 38 graus a Roquetes i Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Radio.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Com cada any, amb l'estiu i Sant Joan, arriba la Festa Major de l'Ampolla. Nits màgiques amb orquestres, bous, menjars populars, revetlla, correfocs i el tradicional fi de festa amb la mascletada. L'Ampolla en festes. Te les pedràs?
1: Passeu. Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902. Pot sortir el sol.
4: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però a Lehmann Sensacions, a més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Lehmann Sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient. Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío. Si no sou socis, a Ebreticket. Servei de bus gratuït. 27 de juny. 27 de juny. La nit que no et pots perdre.
3: Ei, Jordi, sortim a sopar?
4: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
3: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
4: Quin bon consell! On dius que sopem?
3: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
0: Imagina Ràdio.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
3: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
2: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
4: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
5: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
4: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, tecnojazz.
5: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
4: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
5: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
4: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
1: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.
1: La millor música
6: per sentir-se bé.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Desmantellen un taller il·legal amb 16 cotxes en reparació al terme municipal de l'Aldea. Els agents van descobrir que, dins d'una nau industrial aparentment dedicada a la distribució de begudes, s'efectuava la reparació i el desguàs de vehicles. En el moment de la inspecció, dues persones, que no tenien cap contracte laboral, efectuaven treballs de mecànica a l'interior. En total hi havia 16 vehicles en procés de reparació, així com 132 motors i una gran quantitat de pneumàtics usats. A l'exterior van trobar 70 vehicles, restes d'embarcacions, estris professionals de diverses marques i peces acumulades. També maquinària industrial, recanvis, bidons i garrafes d'oli. Deltebre iniciarà la incorporació de 5 xarxes privades d'aigua a la gestió municipal. La mesura afectarà més de 200 usuaris i té com a objectiu millorar la gestió d'unes infraestructures que, per la seva antiguitat, han registrat un augment de les averies i les fuites d'aigua. Entre les actuacions previstes hi ha la instal·lació de 200 nous comptadors per controlar millor el consum i reduir les pèrdues. Paral·lelament, el consistori també debatrà un nou reglament del servei d'aigua i clavegram adaptat als reptes actuals com la sequera, l'estalvi d'aigua o garantir l'accés universal. Manu Guix actuarà al concert de cloenda del Festival Tocam després de recuperar-se. Este dijous 25 de juny a les 9 de la nit a la plaça de la Catedral, el músic i compositor realitzarà el concert de cloenda del Festival de Piano. L'actuació s'emmarca dins la nova gira de presentació de Galàxies, el darrer EP de Manu Guix, un treball que reivindica l'expressió sincera de les emocions i la necessitat de mostrar-se sense filtres. El repertori combinarà les noves composicions amb alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria artística. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor continuarà deixant-nos temperatures similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a la Ràpita, 37 a Batea i 38 graus a Roquetes i Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Tu venut, cap per ser el tan gana. He de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai...

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
6: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
7: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
8: S'escapó de una cárcel de amor, un delirio de alcohol, de mil noches sin velar.
7: Imagina Ràdio.
0: La millor música
7: per sentir.

0: Gallina Radio. Són les 6. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Tanquen cautelarment un local d'oci d'Amposta després d'incidències i molèsties veïnals. Paral·lelament, l'Ajuntament ha iniciat el procediment administratiu per a la renovació de la llicència d'activitat de l'establiment. A través d'un comunicat, el consistori explica que el tancament temporal té com a finalitat evitar la continuïtat de les molèsties detectades i s'ha adoptat després de les actuacions de seguiment i control efectuades pels serveis municipals i la policia local. També recorda que durant tota la tramitació es garantirà en tot moment els drets de les parts implicades. L'empresa Solar Aragó promou una planta fotovoltaica amb 4.576 panells solars a l'Ametlla de Mar. Cada panell tindrà una potència unitària de 650 watts pico i de 10 inversors trifàsics, amb un total instal·lat de 2,974 megawatts pico i 2,5 de potència nominal. La companyia, amb domicili social a Barcelona, ha iniciat els tràmits corresponents amb la publicació de l'autorització prèvia i l'administrativa de construcció. A més, el projecte preveu la construcció de la línia d'evacuació soterrada d'alta tensió de 573 metres. El pressupost total de la instal·lació és de més d'1.220.000 euros. La Festa del Mar torna a la Ràpita este diumenge per gaudir de la badia des de l'aigua. La jornada inclourà una sortida en caiac fins a les Muscleres amb monitoratge i explicació sobre l'activitat aqüícola del Delta. L'Ajuntament i l'Estació Nàutica destaquen la voluntat de fomentar la pràctica esportiva al mar i implicar la població en les propostes vinculades al turisme. La diada es completarà amb un vermut musical a les instal·lacions de la cabanya. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i l'onada de calor ha continuat deixant les temperatures molt altes. De cara a demà dimecres, també tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants o lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda!
0: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Ebre Canvis ja ha començat la campanya d'aire condicionat.
2: Fa calor, fa calor.
1: A Ebre Canvis tenim tot allò que fa falta per la reparació i manteniment de sistemes de climatització i refrigeració de turismes, furgonetes, tractors, camions. A Ebre Canvis disposem d'un ampli estoc de compressors de les millors marques, filtres d'habitacle de carboni, antialèrgics i venda i reparació d'estacions de càrrega per tot tipus de gas. A Ebre Canvis us oferim servei de neteja i reparació de radiadors. Ebre Canvis, carrer Suïssa número 1 d'Amposta. Telèfon 977 70 74 94. Tot l'equip d'Ebre Canvis us desitja un fresquet estiu.
3: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient. Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío. Si no sou socis, a Ebre Ticket. Servei de bus gratuït. 27 de juny. 27 de juny. La nit que no et pots perdre.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
4: Oh,

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però a Lehmann Sensacions, a més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Lehmann Sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
2: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977-59-38-16.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Tanquen cautelarment un local d'oci d'Amposta després d'incidències i molèsties veïnals. Paral·lelament, l'Ajuntament ha iniciat el procediment administratiu per a la renovació de la llicència d'activitat de l'establiment. A través d'un comunicat, el consistori explica que el tancament temporal té com a finalitat evitar la continuïtat de les molèsties detectades i s'ha adoptat després de les actuacions de seguiment i control efectuades pels serveis municipals i la policia local. També recorda que durant tota la tramitació es garantirà en tot moment els drets de les parts implicades. L'empresa Solar Aragó promou una planta fotovoltaica amb 4.576 panells solars a l'Ametlla de Mar. Cada panell tindrà una potència unitària de 650 watts pico i de 10 inversors trifàsics, amb un total instal·lat de 2,974 megawatts pico i 2,5 de potència nominal. La companyia, amb domicili social a Barcelona, ha iniciat els tràmits corresponents amb la publicació de l'autorització prèvia i l'administrativa de construcció. A més, el projecte preveu la construcció de la línia d'evacuació soterrada d'alta tensió de 573 metres. El pressupost total de la instal·lació és de més d'1.220.000 euros. La Festa del Mar torna a la Ràpita este diumenge per gaudir de la badia des de l'aigua. La jornada inclourà una sortida en caiac fins a les Muscleres amb monitoratge i explicació sobre l'activitat aquícola del Delta. L'Ajuntament i l'Estació Nàutica destaquen la voluntat de fomentar la pràctica esportiva al mar i implicar la població en les propostes vinculades al turisme. La diada es completarà amb un vermut musical a les instal·lacions de la cabanya. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i l'onada de calor ha continuat deixant les temperatures molt altes. De cara demà dimecres, també tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants o lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Com cada any, amb l'estiu i Sant Joan, arriba la Festa Major de l'Ampolla. Nits màgiques amb orquestres, bous, menjars populars, revetlla, correfocs i el tradicional fi de festa amb la mascletada. L'Ampolla en festes. Te l'esperaràs?
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
5: Hi ha nits d'estiu irrepetibles. Vine el dissabte 27 de juny al Castell de Miravet i gaudeix del Festival Riu de Veus amb la música de David Caravent, Mishima, Xarim Aresté i Meritxell Gené, acompanyats d'una banda 100% ebrenca. Un concert únic creat expressament per a l'ocasió. Dissabte 27 de juny a partir de les 21:30 hores, un Riu de Veus inunda el Castell de Miravet. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977-59-38-16.
2: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
3: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
2: Dominic Miller, guitarra, acompanyant d'Sting l'1 de juliol.
3: Alfredo Rodríguez, amb el seu Power Trio, el 7 de juliol.
2: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
3: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
2: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
3: Entrades i programació a jazztortosa.com.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a Autoesteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. Autoesteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
5: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658-81-2901. 658-81-2901. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
6: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
7: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
8: Si no sou socis, a Ebretiquet.
7: Servei de bus gratuït.
8: 27 de juny.
7: 27 de juny.
8: La nit que no et pots perdre.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. L'onada de calor deixa màximes de 43 graus, la segona temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan. El segon dia de l'onada de calor ha superat els registres d'este diumenge amb temperatures que han superat els 41 graus en alguns punts de les Terres de l'Ebre. Segons el Meteocat, Vinebre ha registrat una màxima de 41,8 graus, un dels valors més elevats del país, mentre que el pantà de Riba-roja ha arribat als 39,9 graus i Ascó als 39,7. La jornada s'ha situat entre les més caloroses abans de Sant Joan dels darrers anys, tot i quedar per sota del rècord de 43,1 graus registrat al pantà de Riba-roja durant l'onada de calor del juny del 2022. El Club Nàutic La Ràpita aconsegueix dues medalles al Campionat d'Espanya de Rem Olímpic celebrat a Banyoles. Joan Alexandrescu i Efrem Duatis van guanyar el bronze en doble cadet masculí, mentre que Noa Reverter es va proclamar subcampiona d'Espanya en esquif juvenil femení. El club rapitenc també va sumar altres bons resultats, com la segona posició de Pep Genovilla en la seva mànega d'esquif juvenil i la quarta posició a la final B del bot de quatre cadets. El Campus Winners reunirà 120 jugadores de bàsquet de tot l'estat a Amposta del 5 al 25 de juliol. El Centre de Tecnificació de les Terres de l'Ebre acollirà la 14a edició d'una de les principals cites del bàsquet femení d'alt rendiment, amb 3 torns de formació esportiva per a categories d'U12 a U18, amb un equip tècnic de 45 entrenadors i la incorporació per primer cop de 2 tècnics internacionals italians. L'organització destaca tant la qualitat esportiva del campus com la promoció de valors com la igualtat, la inclusió i el treball en equip. A més, el campus mantindrà la seva vessant solidària amb el suport al projecte Arrela't de la Fundació Gentis, destinat a facilitar l'accés a l'esport a joves en situació de vulnerabilitat. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i l'onada de calor ha continuat deixant les temperatures molt altes. De cara a demà dimecres, també tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants o lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026. Música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestralia.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
4: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
3: Si no sou socis, a Ebretiquet.
4: Servei de bus gratuït.
3: 27 de juny.
4: 27 de juny.
3: La nit que no et pots perdre.
1: Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902. Pot sortir
5: el sol. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. L'onada de calor deixa màximes de 43 graus, la segona temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan. El segon dia de l'onada de calor ha superat els registres d'este diumenge amb temperatures que han superat els 41 graus en alguns punts de les Terres de l'Ebre. Segons el Meteocat, Vinebre ha registrat una màxima de 41,8 graus, un dels valors més elevats del país, mentre que el pantà de Riba-roja ha arribat als 39,9 graus i Ascó als 39,7. La jornada s'ha situat entre les més caloroses abans de Sant Joan dels darrers anys, tot i quedar per sota del rècord de 43,1 graus registrat al pantà de Riba-roja durant l'onada de calor del juny del 2022. El Club Nàutic La Ràpita aconsegueix dues medalles al Campionat d'Espanya de Rem Olímpic celebrat a Banyoles. Joan Alexandrescu i Efrem Duatis van guanyar el bronze en doble cadet masculí, mentre que Noa Reverter es va proclamar subcampiona d'Espanya en esquif juvenil femení. El club rapitenc també va sumar altres bons resultats, com la segona posició de Pep Genovilla en la seva mànega d'esquif juvenil i la quarta posició a la final B del bot de quatre cadets. El Campus Winners reunirà 120 jugadores de bàsquet de tot l'estat a Amposta del 5 al 25 de juliol. El Centre de Tecnificació de les Terres de l'Ebre acollirà la 14a edició d'una de les principals cites del bàsquet femení d'alt rendiment, amb 3 torns de formació esportiva per a categories d'U12 a U18, amb un equip tècnic de 45 entrenadors i la incorporació per primer cop de 2 tècnics internacionals italians. L'organització destaca tant la qualitat esportiva del campus com la promoció de valors com la igualtat, la inclusió i el treball en equip. A més, el campus mantindrà la seva vessant solidària amb el suport al projecte Arrela't de la Fundació Gentis, destinat a facilitar l'accés a l'esport a joves en situació de vulnerabilitat. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i l'onada de calor ha continuat deixant les temperatures molt altes. De cara a demà dimecres, també tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants o lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

gent que ara ens parla i no entenc ni una paraula i ens conviden i riem. I la nit es va fonent i de fons

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. L'onada de calor deixa màximes de 43 graus, la segona temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan. El segon dia de l'onada de calor ha superat els registres d'este diumenge amb temperatures que han superat els 41 graus en alguns punts de les Terres de l'Ebre. Segons el Meteocat, Vinebre ha registrat una màxima de 41,8 graus, un dels valors més elevats del país, mentre que el pantà de Riba-roja ha arribat als 39,9 graus i Ascó als 39,7. La jornada s'ha situat entre les més caloroses abans de Sant Joan dels darrers anys, tot i quedar per sota del rècord de 43,1 graus registrat al pantà de Riba-roja durant l'onada de calor del juny del 2022. El Club Nàutic La Ràpita aconsegueix dues medalles al Campionat d'Espanya de Rem Olímpic celebrat a Banyoles. Joan Alexandrescu i Efrem Duatis van guanyar el bronze en doble cadet masculí, mentre que Noa Reverter es va proclamar subcampiona d'Espanya en esquif juvenil femení. El club rapitenc també va sumar altres bons resultats, com la segona posició de Pep Genovilla en la seva mànega d'esquif juvenil i la quarta posició a la final B del bot de quatre cadets. El Campus Winners reunirà 120 jugadores de bàsquet de tot l'estat a Amposta del 5 al 25 de juliol. El Centre de Tecnificació de les Terres de l'Ebre acollirà la 14a edició d'una de les principals cites del bàsquet femení d'alt rendiment, amb tres torns de formació esportiva per a categories d'U12 a U18, amb un equip tècnic de 45 entrenadors i la incorporació per primer cop de dos tècnics internacionals italians. L'organització destaca tant la qualitat esportiva del campus com la promoció de valors com la igualtat, la inclusió i el treball en equip. A més, el campus mantindrà la seva vessant solidària amb el suport al projecte Arrela't de la Fundació Gentis, destinat a facilitar l'accés a l'esport a joves en situació de vulnerabilitat. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i l'onada de calor ha continuat deixant les temperatures molt altes. De cara a demà dimecres, també tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants o lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dijous amb més informació i més notícies. Molt bona nit i molt bona revetlla de Sant Joan.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina. Imagina Ràdio.

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Radio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Anaí y Dabuet. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Carolina.
1: Imagina Radio.

0: Σου, Δαΐ ή Δαβούι. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir

0: Josu, d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música.
0: Per sentir.